0: Molt bon dia, com estan? Com sempre, una alegria saludar-los. Avui són les 12 i 23 minuts, és dimecres 23 de setembre i així és el punt de partida dels diàlegs radiofònics que ens acompanyaran fins a les 2 del migdia. Unes entrevistes que en no res aniran al voltant de l'actualitat i dels projectes de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Per primera vegada en aquesta temporada 2026-2027 serà la primera edició d'Arrel. En res, rebrem els gerents de l'ens supramunicipal, tant a Lluís Mollor com a Josep Albert, i també la coordinadora d'Actallo, que és el projecte del Pacte Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament al Coll i Biontinyent, Estefani Canet, que hem parlat també de novetats i d'este programa, les activitats que estan duent a terme, i també un balanç des que la Mancomunitat és, o presideix, millor dit, aquest Pacte Territorial Actallo. També estem immersos en aquesta setmana modernista, així que avui també en el nostre programa els indicarem quines són les activitats que van a ser protagonistes avui per la vesprada, però també els donarem un avançament del que passarà demà dijous i sobretot el cap de setmana. A la una del migdia, com sempre, connectarem amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER perquè els actualitzen com va l'actualitat en aquest moment del dia. I després de nou estarem amb tots vostès i també a la primera edició de la temporada de SER Legal. Avui ens visita l'advocada Laia Santamaria i els parlarà de dos temes amb interès. No els avança molt més perquè els cite a partir de la 1 i 7 més o menys del migdia perquè l'escolten. I els últims compassos dels dimecres al programa ja ho saben que estan dedicats a l'anàlisi, l'opinió, amb la tertúlia de polítics. De nou, regidores i regidors dels 5 grups municipals de l'Ajuntament d'Alcoi estaran en aquesta tertúlia, que està presentada i moderada per Lucía Gadea. I així arribarem fins a les 2 del migdia. Aquesta serà la banda sonora que els hem preparat per avui, així que gràcies per elegir-nos, per sintonitzar el 1485 de la Ona Mitja, 100.8 de la freqüència modulada o la ràdio online. Bé, perquè han entrat a radioalcoi.com i a la part baixa han apretat el botó del play. Bé, perquè ens escolten a través del mòbil a l'aplicació de la cadena SER. Han seleccionat Ràdio Alcoi i ahí estem. O també perquè en aquests altaveus intel·ligents els han indicat que ens sintonitzen. Siga com siga, gràcies per estar a l'altra part, perquè estiguen fent el que estiguen fent ara, si estan treballant, si estan a casa, conduint, caminant, el que siga, gràcies. I estan preparades i preparats? Anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi. Però antes te pregunto, pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
1: Atención, Joyería Sancho informa. Durante el último mes, el oro cotizó máximos históricos. Aproveche el momento si quiere vender sus joyas. Tasaciones gratuitas. Su oro vale mucho. Más de lo que imagina. Pase por Joyería Sancho y rentabilice las joyas que no va a utilizar. Es un momento histórico. ¡Aprovéchelo! Joyería Sancho. Donde su oro vale más.

0: Ben, que ens obri de nou aquesta secció d'Arrel, on contem l'actualitat i els projectes de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. A l'estudi central de Ràdio Alcoi m'acompanyen Lluís Mullor, gerent de la Mancomunitat. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Josep Albert, gerent de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I li dono la benvinguda a Estefany Canet. Ella és tècnica de recursos humans i coordinadora d'Actallo. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Estem en aquests compassos de setembre en què tot es torna a reprendre, en què comença un nou any, un nou curs, i en aquest sentit, Lluís, el Servei de Transport Universitari, que de nou està en marxa.
1: De nou està en marxa i, bueno, pues, com sempre, ja sabeu que tots els inicis de nou curs pues, sempre hi ha alguns problemes, algunes incidències, però bueno, que van resolvent-se sobre la marxa. I l'única, hi ha dos novetats importants en el servei a partir d'aquest curs que comencem ara. El servei és exclusiu només per la gent que tinga la targeta STU, és a dir, que ja no està compartit ni es pot utilitzar per altres usuaris que tenin altres tipus de targeta o el que sigui. Entonces, només és l'STU. Qui no tinga la targeta no pot accedir al nostre servei en els nostres horaris d'autobús. Entonces, pues, bueno, sí que tenim, hem rebut pues, gent pues, que hi venia millor este horari que el de la línia regular, claro, l'utilitzava, però bueno, és que és exclusiu i és per nosaltres. Entonces, així no podem evitar a voltes que estigui l'autobús saturat, no pugui pujar els nostres estudiants perquè estava utilitzant-se per altres usuaris. Era un problema que teníem i bueno, esperem que en este nou sistema pues, es reconduïsca tot i vagi tot millor, però bueno, hi ha gent que ha vingut millor, altres que ha vingut millor, pitjor, pues bueno, nunca llueve al gusto de todos. Però bueno, a part d'això pues, hem tingut recordar també que continua la vaga d'autobusos, cada volta té menys repercussió per ells, però bueno, estan ahí, tenim uns serveis mínims que per exemple el d'anada, pues, el de les 8 del matí que ells des de Muro pues, i passa però que a les 8 i mitja ells no podem assegurar que es pugui fer servir, igual com el de tornada que des de la universitat que és de les 7 i quart i el de les 8 i quart tampoc podem assegurar que es pugui servir el dia. Lo important és que si algú vol utilitzar estos autobusos que no estan en els serveis mínims, tenen que tocar a l'estació d'autobusos per assegurar-se si aquest dia es fa el servei. Si es fa aquest servei, poden utilitzar-lo. Si no, pues, tindran que utilitzar les altres vies, les altres itineràries que hi ha marcades. Ja hem ampliat també pues, dos parades més en la parada d'àrea gràfica, sobretot per al tema d'anada, en l'autobús de les 13:40 i de les 2:30, perquè quan passava per allí pues, hi havia gent que no tenia, s'han donat compte que no hi havia cobertura per a la gent de la zona alta. Entonces, sí que poden anar els estudiants i a replegar d'allí l'autobús. I una altra novetat, pues, que s'han donat compte que a l'hora de demanar les targetes, pues, no sé, hi ha hagut unes incidències, pues, que no ens han enviat el padró com de humana, ens l'han enviat de fa un any o dos anys, o ens han enviat la còpia del llibre de família. Entonces, hem editat un vídeo explicatiu que està penjat en la web, on pues, qualsevol de forma intuïtiva molt bé pues, s'explica tot el procés. És un vídeo, l'acabem de penjar ahir, el vam penjar ahir, i la veritat, pues, jo espero que això faciliti un poc més la tasca als estudiants i als pares, sobretot el tema de poder tramitar la targeta STU. Recordar que pues, es pot demanar targeta en qualsevol moment de l'any i que per renovació i per les renovacions acaben el dia 31 d'octubre, la renovació de targetes de cursos anteriors. I bueno, ja està, pues, en principi avant i per ara sí que va funcionar bé el servei.
0: Eixa, el vídeo...
1: Llevant aquestes incidències sí. Que van sorgint, però bueno, anem solventant-les sobre la marxa.
0: El vídeo dic en la mancomunitat.org.
1: Sí, exactament. On entra la gent normalment en l'apartat de joventut, apetes ahí, i després posa el transport universitari i te se't explica tot el que és el transport universitari i hi ha un vídeo explicatiu molt claríssim de com es fa.
0: Quan parlaves de la parada de l'àrea gràfica, és el carrer d'Alacant, en la Vinyeta?
1: Sí, no està, sí, exactament, l'avinguda d'Alacant, que va amunt, sí.
0: El servei de transport universitari que està en marxa, com també continua l'activitat a Actallo, Estefany, perquè ara des de setembre fins a final d'any crec que teniu diverses coses programades, no?
3: Sí, sí, tinguem una agenda molt carregada amb cosetes molt interessants. Tant, pues, doncs, nosaltres la tenim tant a la part d'estudiants, de centres educatius, ciutadania i empreses, així que per als tres. Començarem ja aquest mes d'octubre.
0: Sí.
3: Tinguem un encontre d'agents de desenvolupament
0: locals,
3: en IBI, on reunim a tots els agents de les diferents comarques, es creen sinergies, es comparteixen estratègies, etc. També tinguem un encontre de tallers d'ocupació de la vora, en aquest cas el portarem també a Olleria, o sigui, distribuïm molt les activitats en les diferents comarques on treballem, i també reunirà els principals tallers d'ocupació i també entre ells doncs, parlem del mercat laboral, de les oportunitats que sorgeixen, compartirem també informació, moltes col·laboracions, sinergies. Durem també a terme d'ací fins a finals d'any en les tres comarques les jornades d'estereotips professionals, que principalment pues, va dirigit a estudiants de segon de l'ESO, on donem a conèixer pues, diferents professions, oficis, i ja intentem d'alguna manera apropar els estudiants al món de l'empresa i, bueno, i també anem a dur a terme la jornada de bones pràctiques, de bones pràctiques d'atracció i fidelització del talent. Aquesta es durà en Alcoi,
0: sí,
3: el proper dia 26 de novembre, i d'ací en breu pues, donarem més informació.
0: Sí, perquè sí, sí, tant a les xarxes socials d'Actalló com a la pàgina web, ahir sí, puntualment informo de tot el que esteu desenvolupant, no?
3: Efectivament, ahir està tot actualitzat. També hem aprofitat aquest estiu, doncs els centres estan tancats, les empreses també estan més parades, per a publicar noves píldores formatives dirigides tant a empreses, tant a la ciutadania que està en recerca de treball com a personal orientador i demés, píldores formatives, com per exemple de mercat laboral, de contractar un certificat digital, de bones pràctiques, de retenció del talent, o sigui, ahí ho tenen tot en la web d'Actalló. Vale? També nosaltres tinguem una tasca de treballar molt pròxims a centres d'educació,
0: sí,
3: però volem impulsar molt els estudis d'FP. I sí que volia fer no, una menció de que avui, dia 23 de setembre, s'ha tancat un període de matriculació, però a partir del dia 28 de setembre i fins al 8 d'octubre s'obre una nova convocatòria on les persones interessades en realitzar un cicle de formació de grau mitjà, superior o un curs d'especialització, val? Pues tenen una oferta formativa encara oberta i poden matricular-se i poden inscriure's. Val? Tota aquesta informació està tota publicada en la nostra web. Els passos que deuen fer, on deuen dirigir-se, etc. Val? Llavors sí que animem a la gent que, pues, que tinga pensat estudiar alguna coseta, etc., pues que s'anime i, bueno, i per què no, no? Que visite la web i veja també les vacants, que la veritat és que n'hi ha moltes encara per cobrir.
0: Sí, tenen dubtes, vull dir, està molt ben explicat a actallo.es, però tenen algun dubte, vos poden telefonar i preguntar
3: sense
0: perquè es
3: pugueu
0: orientar, perquè tal vegada no saben ben bé on adreçar-se, en què inscriure's i els falta ahí
3: clar,
0: un empentone final.
3: Efectivament, en la web d'Actalló apareix el nostre contacte, el nostre tant telèfon com email, i podem assessorar-los tant en temes de recerca de treball, que molta gent també es crida a nosaltres, com en temes de matrícules, de centres que fan certs tipus de graus, on poden, com fer-ho, tot això nosaltres oferim aquest servei a la ciutadania, llavors sense cap problema.
0: Parlaves abans que doneu cobertura a tres comarques, recordem que és un pacte territorial,
3: sí,
0: l'Alcoi, el Comtat i la Vall d'Albaida.
3: Efectivament.
0: A Ràdio Alcoi tenim molts oients no sols d'aquest territori, sinó sí, també sí, passant sí, a la província de València, amb la qual cosa, si ens estan escoltant, sàpien que també poden gaudir del servei que oferiu, no?
3: Efectivament, efectivament, ho tinguem tot, nosaltres publiquem, la veritat és que siguem molt actius en xarxes i en la nostra web. Hem generat en aquest dècim projecte molt de material didàctic, de suport, tant per a empreses, estudiants, ciutadania, poden accedir a ell i en qualsevol moment pues, tenen el nostre telèfon i les portes obertes per atendre'ls en qualsevol coseta que es puguem ajudar.
0: Sí, perquè ara esmentaves aquest inici de la formació professional, del curs, que poden inscriure's, que estan a temps, però també ara en setembre noteu que darrere les vacances ara la gent torna a activar-se en la recerca de la ocupació.
3: Efectivament, la gent és com que comença l'any en setembre, no sí, comença en gener. I és com que tots venen les piles carregades, en ganes d'aprendre, de nous propòsits, en els propòsits. Llavors hem activat tots els tallers també de que nosaltres fem d'ocupació i estan sol·licitant-se molt. Per exemple, la setmana que ve anem a tindre una entrevista en el COI de mercat laboral en Ontinyent. Anem a col·laborar també en IBI en unes jornades. Que la gent ens sol·licita, ens demana.
0: Són tallers o activitats gratuïtes per a aquestes persones que tal vegada ara estan desocupades?
3: Són tallers gratuïts, val? Que estan publicats en la nostra web. La ciutadania pot accedir a la nostra web, veure els cursos que n'hi ha, i ahir també figura com inscriure's a aquest taller. Val? És molt fàcil.
0: Estefania, quantes persones ateneu?
3: L'altre dia, per exemple, estàvem fent així de comptabilitzant els estudiants que havíem atès, no? Sobretot a estudiants, havíem atès a 3.400 estudiants. 3.400 estudiants, es diu prompte. Hem portat més de 200 activitats a l'aula. Quan parlo d'activitats a l'aula, parlo de que hem entrat nosaltres a explicar-los als estudiants de tercer, quart, batxillerat, segon, etc. La formació com a, bueno, les diferents formes de formació o vies alternatives de formació, el mercat laboral, volem que el coneixin molt de prop. Vale, perquè el mercat laboral de les diferents comarques té molta necessitat de mà d'obra qualificada i vull que també els nostres joves el coneguin. Hem portat més de 200 activitats, hem portat inclús moltes empreses dins les aules perquè s'expliquin als estudiants què és una empresa, com funciona, els perfils que fan falta, la formació, etc. I en quant a usuaris, a gent que ens ha demanat el nostre servei d'assessorament, podria dir-te que m'ha plegat fins a 300 persones a nivell particular, a nivell individual. En quant a tallers, hem arribat a molt més. No tinc la data exacta, seria dir-te, no seria objectiva, però hem arribat a molts.
0: Este balanç que fas és en l'actual projecte que està amb la presidència de la Mancomunitat, no?
3: Efectivament, sí.
0: Jo crec que Actallo cada vegada és més conegut, el vostre projecte, però si ara mateix hi ha alguna empresa que no el coneix, que està interessada d'aquest territori i que vol posar-se en contacte amb vosaltres perquè està buscant gent qualificada, perquè potser necessita algun tipus d'assessorament, ho pot fer?
3: Clar, sense cap problema. Clar, sense cap problema. Nosaltres, per exemple, fins fa poc, el que hem llançat, inclús, es busquen molt les empreses perquè saben que treballem molt pròxim a centres d'educació i sobretot FP. Llavors, moltes empreses tenen, d'alguna manera, dubtes de com incloure estudiants per a fer el que és la formació en empresa. El que abans diuen les pràctiques
0: del cicle.
3: Llavors, nosaltres hem creat una píldora formativa i estem oferint aquest assessorament de tota la documentació que necessiten, ficar-nos en contacte amb els centres educatius que porten aquesta especialitat en si per a... Sobretot el que és alleugerant i facilitant tot el procés este d'incorporació d'estudiants per a fer la formació en empresa a empresa. Llavors, qualsevol empresa que tingui algun dubte es pot cridar i nosaltres l'assessorem, la fiquem en contacte en el centre, en els prospectors, o sigui, cap problema.
0: En actallo.es tenen tota la informació.
3: Sí.
0: Quanta activitat, Estefani, feu,
3: Està molt bé.
0: I, a més, un equipàs que teniu allà, Actallo.
3: Sí, molt potent.
0: Josep, podíem, no? Està sent un bon projecte que esteu presidint des de la Mancomunitat de l'Alcoi al Comtat en aquest temps.
2: Sí, la veritat que sí, que, bueno, està acabant-se ja, la veritat, que a final d'any, no? Però que estem molt contents, doncs, jo crec que té el que aporta, no? A la promoció econòmica que és tan important en aquestes comarques i en definitiva, doncs, a l'ocupació, no? I a la formació. I, evidentment, s'entrellaça entre elles. I, per tant, per a ser la primera vegada que la Mancomunitat gestiona o encapçala el projecte Actallo, pues, estem molt contents per les dades que acaba de donar Estefani, pues, la veritat que sí, que està molt bé i que pensem, pues, que hem deixat el llistó molt alt per al que vinga després, pues, que continue, perquè, bueno, també cal dir, no?, que enguany celebrem el
3: dècim aniversari.
2: El desè aniversari, no? I per tant, anem a celebrar-lo, a més, dice que Estefani, si vol, comente.
3: Sí, diguem, llavors portem 10 anys de projecte, que es diu Pronta, molta feina i moltes coses, pues, que van començar des de zero i ara s'han professionalitzat i han millorat moltíssim. I per què no? Ficant un valor i donant-li visibilitat. Llavors, per a finals d'any, que és quan també acaba este dècim projecte, hem organitzat la data De moment la vaig a reservar, si m'ho permeteu.
0: Es deixa en l'aire de moment.
3: Sí, sí, perquè falta tancar. Però anem a fer una xicota d'aniversari, pues, donant i ficant en volador tot el que hem treballat, convidant, pues, els principals agents que han col·laborat amb nosaltres, els centres, empreses, etc. I bueno, ja veurem. Sí.
0: Estes cases ja que cal celebrar.
3: Sí, ja que
0: una dècada d'activitat d'aquest pacte territorial és important. I parlant-ne de la promoció econòmica, Josep, el concurs d'emprenedors i empreses, que no sé si estan ja en la fase de valoració el jurat, com ha anat i com és...
2: Sí, la veritat que tant en aquest cas el concurs d'empreses i d'emprenedors, doncs, bueno, estem en la fase ja de valoració de les propostes que s'han presentat i el jurat en aquest cas, doncs, està deliberant, no?, i valorant totes les propostes presentades i fins a pràcticament finals de novembre, principis de desembre, enguany recordem que celebrarà en la localitat de Muro la gala, no?, d'entrega dels premis i per tant, doncs, bueno, el fet és que mentre estan, doncs, el jurat valora, no?, les propostes presentades i a veure quina ens aporta, no?, eixa innovació, no?, i eixe emprenedorisme que tant valorem en aquest cas en aquestes comarques.
0: Recordem que és un certament en dues categories, a millor empresa i millor projecte emprenedor.
2: Emprenedor,
0: no?
2: Correcte.
0: I de nou s'ha demostrat el talent que hi ha en aquesta comarca?
2: Sí, la veritat que justament, a més, recordem l'any passat en emprenedors va guanyar el projecte Barri Lada, que tal, i enguany participa en la fira gastronòmica. Sabeu que nosaltres com a mancomunitat participem de la fira gastronòmica que celebren a Alacant a principis del primer cap de setmana d'octubre i bueno, ens va demanar poder participar i mostrar, no?, el que havia fet el seu producte, la seva innovació, no?, i per tant, pues, bueno, ens agrada, pues, això, que al final s'establís una col·laboració d'alguna manera i que després aquests productes que innovadors, no?, que després es puguen mostrar en fires com la gastronòmica o quan arriba el moment, la d'Ecocentaina o altres esdeveniments que es puguen celebrar.
0: En les properes setmanes coneixerem la decisió del jurat d'aquest concurs d'empreses i emprenedors. La 13a edició és?
2: La 14a.
0: 14a. Una més. Però esmentaves aquesta fira gastronòmica que se celebra a IFA, a l'Institut Firal d'Alacant, que de nou la Mancomunitat hi tindrà un expositor, precisament perquè estaves esmentant, no?, donar visibilitat a tot el que es genera, sí, en quant a gastronomia de l'alcohol.
2: Sí, nosaltres en aquest cas el que fem és, participem, ja portem anys participant d'aquesta fira gastronòmica, bueno, estem ja en la part de turisme i evidentment ahir sobretot donem visibilitat als productors. Sabeu que nosaltres tinguem un agroportal que es diu Agroportal Alcoià ja Comtat, agrupem més de 20, una vintena de productors que, bueno, des de mel, oli i demés, a través de la web de la Mancomunitat, qualsevol usuari o usuària poden accedir i veure, pues, els productes que ofereixen aquests productors i en aquest cas aprofiten la fira gastronòmica per a que presencialment puguen oferir aquests productes i que la gent pugui saborir-los també, evidentment. I parlem, pues, de oli, mel, bueno, tots els productes que fem, que es fan així en aquestes comarques i la veritat que està molt bé. I des de l'any passat el que hem introduït també és a través de que hi ha una interrelació entre el producte i després la cuina, no?, perquè la fira gastronòmica, entre altres coses, evidentment també mostra, no?, com es cuinen aquest tipus de productes. I l'any passat ja va participar el grau de cuina el departament de cuina de Batoll. I enguany torna a participar, en aquest cas tant el divendres com el dilluns, els alumnes de cuina de Batoll, no?, del grau de cuina i tal, pues, participaran i mostraran les seves habilitats, no?, a l'hora de precisament cuinar aquests productes. I el cada setmana, pues, ja en aquest cas era Teresa de Cocinando con TJ, que és una xica que més té molts seguidors en les xarxes socials, en el tema de cuina i demés, pues, també mostrarà com fa els seus productes i demés. La veritat, pues, que bueno, ens agrada que participen i que a través del Mancomunitat, pues, mostren la bona cuina, no? que tenim en el seu marc, que també és vendre turisme, no? És el turisme gastronòmic, i ben bé podem presumir, tenim estrelles Michelin i tenim restaurants amb molt bona qualitat, i per tant, pues, bueno, en aquest cas des de la Mancomunitat el que volem és que a través d'aquesta fira pues, també coneguem el que suposa aquesta cuina i aquests productes que estan en aquestes terres.
0: I per altra banda també en quant a turisme, es vol fer un objectiu de donar a conèixer el patrimoni natural, de fomentar l'oci, de fomentar l'activitat física, amb aquest repte 20.000, Josep?
2: Sí, la veritat que bueno, és un repte que vam plantejar a principis d'any i en aquest cas pues, bueno, es va acabar i ara, si vol, el meu company Lluís,
0: sí, Lluís
2: comentarà exactament.
1: Com sabeu, pues, bueno, van participar 477 persones d'ací de la comarca, van guanyar 53, o sigui, 53 van aconseguir el repte i van fer una xicoteta gala de cloenda d'esta primera edició, que bueno, esperem que no sigui la primera i última, perquè com ha tingut molta repercussió i ha tingut molta consideració en la comarca, pues jo crec que tenim que pensar fer una segona edició, ¿vale? Estarem en ello, ¿vale? Entonces van fer una xicoteta gala d'agraïment i es van donar pues, a 53 participants es van donar un detall i els tres que van guanyar pues, van donar el premi. Després van fer una picaeta, o més que res era un reconeixement i tancar esta primera etapa del 20.000.
0: I com deien els participants que els havia agradat?
1: Es va agradar moltíssim, sí. I nosaltres també vam plantejar el tema de que ens va agradar moltíssim el feedback que vam recibir, enviamos fotos, hi havia gent que ho va gravar en dron, vull dir que va ser un segut meravellós perquè tot han fet fotos i ens han enviat fotos i tot i ens han etiquetat en bueno, un munt de puestos de tots els cims que han anat pujant i bueno, l'important és donar a conèixer pues, totes les muntanyes, sí, i la comarca que hi ha, i la veritat sí que ha tingut molt bona acollida i és una llàstima que es quedi ahí, però jo crec que
2: no, anem a intentar que repetir i evidentment com hem fet la primera edició, ja sabem el que cal millorar i sobretot el fomentar l'esport, fomentar Stephanie Podir, que és una és una esportista d'èlit pràcticament,
3: però
2: bueno, el fet és que el que s'intenta és fomentar l'esport, el turisme de natura i de més, i bueno, estem contents pues, que hem arribat pràcticament a 500 persones, no? I era un dels objectius, no? De tal, per tant estem contents, estem col·laborant també amb els de l'Ultramediterrània per a veure com fomentem millor i de quina manera millorem, no? Aquest repte. I bueno, d'això es tracta, al final de sabem que la gent avui en dia és molt competitiva i per tant, pues, bueno, intentem d'alguna manera pues, fomentar, no? Aquesta competitivitat i sobretot el respecte a la natura i que gaudisquen dels paratges tan impressionants que tenim en aquestes terres.
0: I la cultura no ha deixat de sonar durant aquest estiu a la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat, als municipis que la integren, però abans de saber d'aquest cicle de contacontes i de somriu, jo volia preguntar-te, Josep, per el concurs de memòria històrica, actualment ja estan celebrant-se les cinquenes jornades de memòria històrica a Alcoi, Cocentaina, Muro, Ibi i també Benillova, però aquest cicle conclourà el 23 d'octubre a Muro amb el lliurament dels premis d'aquest certamen.
2: Sí, sí, han començat ja les jornades i tal, i bueno, en aquest cas també el jurat està deliberant, no? Les propostes presentades, recordem pues, que hi havia quatre categories i demés, per a projecte audiovisual o bé per a obra literària i després des d'aquestes modalitats pues, per a públic en general o per a alumnat de FP, de batxillerat i demés. I bueno, i en aquest cas pues, el fet és que pensem que les propostes que s'han presentat estan, bueno, s'han de valorar evidentment i tal, però que bueno, és la segona edició i com parlàvem abans en el repte pues es motiva pues perquè sabem que la gent intenta superar-se i esperem pues que el nivell siga inclús millor que el de l'any passat i per tant pues bueno, sí que finalitza en este cas en Muro les jornades, serà en aquest moment quan s'integraran els premis i demés i bueno, pues molt agraïts també, encantats nosaltres de col·laborar amb el Fòrum de Cocentaina, no? De Memòria Històrica i amb totes les entitats i ajuntaments i demés pues que partim participen. Bueno, sabem que el tema de memòria és important i nosaltres, a la Mancomunitat, encantats d'estar ahí.
0: I ja per acabar, com dèiem, el cicle de contacontes i de somriu que continua.
2: Sí, en aquest cas el somriu, estem, bueno, queden ja dos actuacions per realitzar. Una és en Alfafara, el dia 9 d'octubre, i l'altra en Alcoletge el dia 10 d'octubre. Són les últimes ja que queden durant tot l'estiu, sabem que tal, a més enguany hem intentat, bueno, si heu accedit al cicle Somriu i tal, pues ha estat molt ben organitzat, pensem que hem anat millorant, no?, el que és l'organització del cicle i que per tant, pues, bueno, d'alguna manera amb aquestes actuacions ja donem per finalitzat el cicle i després, pues, farem una valoració, perquè també ens agrada preguntar als alcaldes, bueno, als ajuntaments, en definitiva, alcaldes, regidors i tal, quin un poc la seva impressió i tal, i bueno, i veure, pues, que en què podem millorar per això, però bueno, vegem que ha estat molt bé i que amb aquestes dues últimes actuacions, pues, ja donarem per finalitzat el cicle Somriu d'enguany. I pel que fa al contacontes, pues, bueno, el passat 9 de setembre es va celebrar a Cocentaina l'actuació de Cocoteatre i ja per al mes d'octubre està previst en el col·legi celebrar segurament del cap de setmana, encara no està definit, però el cap de setmana festiu 9, 10, 11, 12 d'octubre l'actuació, i sí que en l'Alqueria d'Aznar serà el dia 10 d'octubre, ¿vale? És quan es celebrarà i ja ho anunciarem en aquest cas, sobretot el que comentava, en el col·legi encara no està definida exactament la data, doncs informarem, però amb aquestes dues últimes actuacions donarem per conclòs aquesta ruta contacontes i molt contents, doncs, perquè bueno, sabem que també té molta acceptació i la gent, pues, encantada, no?, de que un any més la Mancomunitat aposti, pues, per això, per aquesta tradició oral i per, en aquest cas, per el contacontes que, bueno, que agrada molt, el com ben dir sempre, als menuts, però també als majors.
0: I que a les xarxes socials de la Mancomunitat també sempre anuncieu les dates i els artistes o els narradors d'històries que van pels municipis, així que ahí també es concretarà aquestes cites que estan ahí per al mes d'octubre.
2: Correcte.
0: Com sempre, un plaer, Lluís Mollor i Josep Albert, moltes gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
0: I Estefani Canet, que és coordinadora d'Actaio i tècnica de recursos humans, també, moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.

0: www.alcoy.com.
1: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música.
2: Comienza Ser Legal, el espacio de divulgación jurídica donde profesionales del derecho analizan de forma clara y breve cómo afecta la ley a tu día a día. Y además, un bloque específico de fiscalidad centrado en los impuestos, obligaciones y novedades que afectan a autónomos, pequeñas y medianas empresas. Información rigurosa, explicada para todos. Esto es Ser Legal.
0: Laia Santa María, advocada, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Gràcies de nou per estar ací en Ser Legal i avui amb un tema que crec que porta molt d'interès perquè tal vegada, alguna vegada, hem estat, entre cometes, víctimes, no? De, per una part, les estafes i per l'altra part, la suplantació d'identitat. Correcte. Així que la primera pregunta, quin tipus d'estafes són més freqüents?
3: Bé, avui, com aquestes últimes sessions o aquestes últimes programes havíem parlat de dret civil, avui hem fet un canvi radical i anem al dret penal, no? En la vessant més, igual més popular, malauradament, perquè avui en dia són molt comuns aquest tipus de problemàtica, no? I és que, clar, vivim en un món molt digitalitzat, on tradicionalment les estafes havien sigut, al volta, un engany més de persona a persona, no? Igual algú que comprava alguna cosa i no estava en bones condicions o era d'unes altres característiques a les que s'havien parlat, però avui en dia, clar, tot això en la venda online i en tots els mitjans telemàtics que tenim, pues, diguem que s'ha fet molt més viral i exponencial, no? Entonces, clar, quin tipus d'estafes són les més freqüents? Bueno, n'hi ha moltes, no? Però les que més veiem en els últims mesos i que és que realment no n'hi ha setmana que no en passi alguna així mateix en Alcoi, que tampoc és que digues és una població mitjana, pues, bàsicament són les condemnes per internet i per mitjans electrònics, com que comprem molt per internet i també ja no comprar, sinó interactuem molt en internet, pues, tot el tema del phishing, que és realment rebre correus, missatges, SMS, que igual ja no són tan comuns, però també se'n reben, que imiten a bancs, a empreses de missatgeria, a administracions, perquè també se'n envien de la DGT falses, de l'agència tributària, i sempre duen com un enllaç baix, i aparentment pues, són molt reals, però no ho són. No? Després tenim les estafes de compra-venda, comprar coses que després no existeixen, en pàgines que són de venda de segona mà i coses que realment no es venen. Estafes bancàries, gent que el toca fent-se passar per un empleat d'un banc que el demana contrasenyes. Ara està també molt de moda, lamentablement, l'estafa del fals familiar. El toca algú fent-se passar, perquè clar, en la introducció de la IA, la nostra veu pues està en molts puestos i es pot falsificar, no? Entonces, pues, també està donant-se les trucades falses. Després, estafes amoroses, també, per gent que es coneix per plataformes i es fa passar per un altre. És a dir, n'hi ha moltíssim tipologia, tota emmarcada dins d'una espècie d'anonimat que n'hi ha darrere de la pantalla i que, si no anem en compte, pues pot fer-nos caure en aquests enganys, no? Des del punt de vista penal, totes aquestes conductes poden constituir una estafa si es dona l'engany, l'aparència de lo que no és dins de la conducta delictiva.
0: I quan ens adonem que hem sigut enganyats, què hem de fer?
3: Pues, a veure, actuar lo més ràpid possible, això sempre, val? Per tant, si hi ha hagut algun tipus de pagament o algun tipus d'intercanvi per mitjans bancaris, acudir sempre al banc, val? Bloquejar targetes, canviar contrasenyes, tot el que tinguin que volen intentar protegir, que no continueix engany o que accedisquen a més informació.

0: formació. Després, guardar totes les proves possibles. Jo sempre ho dic, moltes voltes els procediments es guanyen o es perden per les proves que puguem tindre, captures de pantalla que puguem fer, o justificants bancaris, o tot el que puguem demostrar que ens han enganyat, pues això ajudarà després. I sobretot denunciar el procediment. Moltes voltes també per a poder aconseguir que ens tornen els diners o per a revertir aquesta situació, i altres voltes pues, també per poder seguir el fil, perquè per a bloquejar moltes voltes targetes ens exigeixen una denúncia prèviament. No? Entonces, bueno, pues, també posar-ho en coneixement de la policia, perquè a voltes pensem, no es pillaran, bueno, és que igual la teva denúncia és la que fa 10 i van estirant de la informació que van tenint de cada un que va denunciant, i aquesta informació al final fa que la policia pugui arribar als autors, però normalment darrere d'estos enganxos sol haver una xarxa important, mm-hmm. no sol ser
1: una persona
0: amateur. Mm-hmm. Correcte.
1: I quines són les víctimes preferides dels autors o autors d'estafes?
0: A veure, no hi ha un perfil concret, perquè en realitat és que malauradament estem tots ahí dins del sac i tots podem ser víctimes, no? Perquè qui més i qui menys ha rebut un missatge que pareixia d'una missatgeria que anava a entregar-me un paquet, pareixia d'una possible multa de tràfic, i no ho era, no? Entonces, realment no hi ha un perfil, però sí que és de veres que, pues, en el tema de les estafes de cridades de persones conegudes, pues igual un perfil de gent més major que no desconfia tant, o persones que utilitzen molt les xarxes socials, que compren molt per internet, o que tenen poca experiència en matèria d'esta de ciberseguretat, no? I bueno, pues, però lamentablement ja el dic, és que pot ser qualsevol, perquè uh-huh. tots estem dins de les xarxes.
1: Està ahí, per això és molt la precaució i la prevenció. Uh-huh. Per tant, quines recomanacions oferiu per evitar caure en aquest tipus d'engany?
0: Pues són molt bàsiques, i jo crec que ja les han dit 1000 voltes, però no està de més incidir, no? No donar mai contrasenyes a ningú, per molt que el toquen per internet, per telèfon i el diguen que són del banc, no donar mai contrasenyes, no donar mai pins, ni codis de verificació, ni res per telèfon, ni per WhatsApp, ni per res. És a dir, normalment les grans entitats no solen demanar-ho per estos canals. No clicar en els enllaços, per molt que estigues esperant un paquet i t'arribi un missatge de la mateixa missatgeria, no cliques. Val més anar-te'n tu, entrar en el buscador i entrar a la web d'aquesta missatgeria i posar el número de seguiment que t'han enviat en el moment de fer la compra i veure com està el paquet, que no clicar en enllaços que no saps, perquè aquests uh-huh. enllaços segurament el duen a pàgines fraudulentes que no són la real i entren a buscar aquests dades. O sea, no desconfiar, sap mal dir-ho, però ja que no fiar-se de res. Uh-huh. Hem de viure un poc en aquesta alerta, perquè hem de pensar que els que hi ha darrere són molt més... tenen més coneixements digitals que nosaltres, i nosaltres anem a pecar de ser un poc desconeixedors. Uh-huh. Després, què més podem fer? La verificació de dos passos moltes voltes, que és quan el demanen a voltes si has posat una clave, a voltes també un missatge a un altre telèfon o a un e-mail per assegurar-se de que eres tu. I després, desconfiar moltes voltes de coses que semblen massa bones per a ser veritat. És a dir, ara n'hi ha també una tendència d'oferir feines per internet que per no fer aparentment res el donen uns diners. Desconfiem de coses que no ho veiem clar. És a dir, uh-huh. No fem activitats per... No, és que mira, em donen 50 euros si, per exemple, obric un compte bancari i li donen les meves credencials a un altre. Això està passant molt i està passant en aquestes comarques. Bueno, pues desconfiem d'aquest tipus d'ofertes laborals, perquè darrere n'hi ha alguna cosa més sempre. Uh-huh. Per tant, pues diguem que estar un poc precavuts i tindre un sex sentit ahí de dir algo que mos parega un poc raro.
1: Exacte, no ser impulsius també, no? Perquè
0: correcte,
1: estàs comentant de a veure,
0: què estan demanant-me,
1: exacte, què estan demanant-me i això on hem conduït.
0: I ningú regala duros a 4 pessetes, que diuen els abuelets.
1: Exacte.
0: Correcte.
1: Exacte. Per altra banda, Laia, sí. Què és una suplantació d'identitat?
0: Una suplantació d'identitat consisteix, així molt genèricament, en fer-se passar per una altra persona sense l'autorització d'aquesta persona, ¿vale? Fer-se passar per una altra. Habitualment és en la finalitat d'obtenir un benefici o alguna informació o de causar-li un perjudici a un altre, ¿no? Per exemple, pues, robar-li un compte bancari, crear un perfil fals en una xarxa social o en algun lloc en la identitat d'una altra persona. És a dir, ja que distingir-ho, la suplantació d'identitat no és sols un únic delicte, no? Sinó que normalment va acompanyada d'altres, del d'estafa, del de robatori, del de falsedat documental si han firmat algun document en nom nostre, del de revelació de secrets si han revelat alguna documentació o alguna imatge en nom nostre. És a dir, normalment no solen anar soles, ells solen anar acompanyats d'altres perquè la suplantació d'identitat és una finalitat per aconseguir altres coses, no? Entonces, per exemple, una persona utilitza les dades d'una altra per aconseguir diners mitjançant un engany, pues podria existir la suplantació d'identitat i, a més, l'estafa. Les dues coses. S'ha fet passar per tu i, a més, ha aconseguit uns diners fraudulentament, no? Això també es veu. Que també en un correu electrònic... I jo dono exemples perquè la gent estiga un poc al loro.
1: Sí. Són molt il·lustratius.
0: També un correu es van passar per una altra empresa i el diuen enviem els diners a este compte bancari. Fent-se passar per l'empresa i tu fas la transferència i resulta que ese correu electrònic era d'una altra empresa o d'una altra persona o entitat, i aquest compte bancari no es correspon a qui se suposava que s'havia de correspondre. Entonces, ahí tenim una suplantació i una estafa o un robatori, depèn de com estiga enquadrat. ¿Vale? Però, per això el dic jo que n'hi ha que desconfiar, sempre verificar. Ese número de compte bancari, a veure, comprovar-lo, que realment és el que nosaltres, on volem dirigir els diners. ¿Vale? Entonces, bueno, pues això, no sol anar soles la suplantació d'identitat, perquè la suplantació és com un mitjà per aconseguir altres coses. ¿Vale? Moltes voltes també es fa molt per a crear perfils falsos en xarxes socials o inclús per a vendre coses en xarxes, en plataformes de venda online. Entonces, ese perfil està utilitzant-se d'una manera fraudulenta.
1: Ja ens ho estàs un poc avançant i indicant, no? Però jo volia preguntar-te com solen saltar les alarmes que algú està actuant en nom de la persona a qui ha suplantat.
0: Clar, a veure, les alarmes poden vindre de molts costats, no? Però alguns indicadors habituals que ens poden fer pensar avui si està passant alguna cosa és pues, rebre notificacions d'inicis de sessió que no han fet nosaltres. Val? Això, normalment quan inicia sessió des d'un ordinador, des d'una IP que no és la teua, sí que t'envia un missatge normalment i el diuen s'ha iniciat des d'ací i tu ja dius ui, pues jo no he segut, què ha passat? Canvis de contrasenya que nosaltres no hem fet, de repente entrem, la contrasenya que teníem ja no és... També és una cosa que a vegades no fem tan sovint com deuríem, les contrasenyes hi ha que canviar-les i no posar contrasenyes excessivament senzilles perquè tot això al final pues no ajuda a protegir-se, no? Després, rebre missatges o cridades de persones que aparentment són però no ho som. Entonces, moltes vegades en les últimes recomanacions que he estat llegint mos diuen que quan algú mos demana diners o mos criden i mos diuen soc el teu familiar, tal, alguna pregunta de seguretat, algo que no me sapiau esa persona i tu, no? Que sapiau un dato que no estiga en ningú lloc aparentment publicat i que no me sapiau per altres dos. Per tant, tu li ho preguntes i si és esa persona t'ho contestarà i si no és, penjaran en seguida o no el contestaran i per tant és una manera de saber si el que t'està demanant els diners és o no és el que està dient. Després, pues, rebre factures o contractes o compres que no hem realitzat. També m'ha passat de veure que s'han obert línies de crèdits o s'han subscrit contractes, perquè n'hi ha moltes formes de subscriure préstecs molt fàcilment per internet únicament amb una fotocòpia del DNI. Per tant, a l'hora en qui li donem la fotocòpia del DNI, perquè si no és de fiar, és a dir, una persona de confiança sí, però si no és de fiar, aquesta fotocòpia del DNI es pot utilitzar després per obrir un compte bancari en nom teu. I ho he vist que s'han obert comptes sense tindre el permís del titular, sense saber-ho, simplement amb una fotocòpia del DNI. Per tant, és que és molt més senzill de lo que avui dia, de lo que pareix. I després, pues, ja el dic, els missatges és una manera molt habitual que sol passar, no? És SMS, és WhatsApp, tot això, quan recibim els e-mails en recibim molts, pues estar un poc al tonto de si anem a veure si normalment no sobrepassa el límit de velocitat, és raro que m'arribi una multa per excés de velocitat. Per tant, fer-nos un poc pensar, no? De dir, ui, m'ha arribat un e-mail teòricament de la DGT, vaig a obrir-lo. A veure, pensem, si no sobrepassa normalment les velocitats no té per què, o una multa d'estacionament, si no he aparcat en ningú lloc que estigui mal, no té per què. Un poc estar al loro.
1: I hem arribat a aquest punt en què hem pogut ser víctimes, en què ens han suplantat. Quin és el procediment que cal seguir per denunciar aquesta situació?
0: Pues, com ja vos he dit, el més important sempre tots els temes penals, bueno, i en civil també, realment en tots els procediments jurídics sempre és tindre proves, recollir proves, guardar captures de pantalla, correus, missatges, perfils que hagin vist, números de telèfons, documents, qualsevol justificant que puguem acreditar el que ens ha passat, no? Entonces, si hem comprat alguna cosa i després la persona... Jo normalment, no sé, quan compro alguna cosa, si alguna compra per internet, faig captura de lo que he comprat quan és el... su pedido sí. Ya está realizado. Sempre faig una captura de pantalla per atendre el número de pedido, la empresa a la que li vull comprar, la data... És un justificant. I després, si comprem o si rebem algun missatge, tindré normalment proves, no? Justificants de dir... una traçabilitat de lo que hem fet, no? Per poder, si farà falta, denunciar-ho i aportar i se justificant. Perquè si no, a vegades aquestes webs desapareixen o ja quan va la policia a buscar ja i se perfilen i s'augmenta ja no està, pues, bueno, tindré un poc, per lo menos, un nom, unes dades.
1: Mm. A l'inici ja s'esmenta que estafes i suplantacions d'identitat així es veuen en el COI, en la comarca, sí. Són molt properes, sí. I vosaltres des del gabinet de Togues esteu ahí atenent i si algú que ara les està escoltant i senten la situació, els podeu ajudar, no?, en tot el procediment.
0: Correcte,
1: i tot això.
0: Sí, nosaltres, ells normalment la gent, bueno, pues denuncia la estafa, sol denunciar-ho davant de la policia i després ja s'inicia el procediment judicial, no? Lo més complex en aquests casos és determinar qui hi ha darrere l'autor d'aquestes estafes, perquè a vegades és més senzill però a altres és més complex i per això la necessitat de tindre proves o almenys les més dades possibles, no? També és cert que avui en dia comptem uns mitjans, la policia i els usuaris tenen uns mitjans per a poder veure si s'ha fet alguna transacció bancària, el titular del compte on han anat els diners, si s'han fet transaccions des dels mòbils, qui era el titular d'aixòs mòbils, és a dir, que n'hi han formes d'investigar i d'arribar, però quan més puguem col·laborar nosaltres, millor, clar.
1: Laia Santamaria, advocada, moltíssimes gràcies una vegada més per estar així en Ser Legal. Fins la propera.
0: Adéu.
2: L'Institut Pare Vitòria amplia la seva oferta formativa amb el nou cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural. Format per a dissenyar i gestionar espais verds, jardins, parcs naturals i instal·lacions agràries, amb nombroses oportunitats laborals públiques i privades. Cicles de les famílies química, seguretat i medi ambient i agrària. Batxillerat nocturn, ideal per a compaginar estudis i treball. Recorda, el termini de matrícula finalitza el 15 d'octubre. No et quedes sense la teua plaça. Més informació a la web i al telèfon del centre. Institut Pare Vitòria. Ensenyament públic i de qualitat.
3: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto llave. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
4: Servitaxi, el 37-37.
5: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.

0: Comencen Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics. Avui anem a parlar de la edició 14 dels pressupostos participatius amb les propostes que començaran a arribar a partir, bueno, que ja ha començat aquest procés, no? Bueno, anem a parlar amb Aroa Mira, que és regidora del Partit Socialista. Aroa, benvinguda, què tal?
1: Moltes gràcies, Lucía.
0: Tenim a Carles San Salvador, de Compromís.
2: Hola,
0: què tal,
2: molt,
0: Carles?
2: Molt bones.
0: Jordi Reig, del Partit Popular.
3: Hola,
0: benvingut,
3: què tal?
0: Jordi.
3: Gràcies, Lucía.
0: Carlos García, de Vox.
4: Hola, bon dia.
0: Tal? I Mari Carmen Paredes, de Guanyar. Què tal, Mari Carmen?
5: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, pues ho he dit al principi, és l'edició número 14. Aroa Mira, regidora de Participació Ciutadana, crec que té totes les dades, perquè fa una setmana aproximadament les van presentar en roda de premsa. Ese balanç que s'ha fet en aquestes edicions des de 2014, no?
1: Efectivament, sí. Duem ja, esta és la 14a edició de pressupostos participatius, uns pressupostos que jo crec que estan totalment consolidats a la nostra ciutat, que any tras any s'han fet aquestes campanyes per tal de que ciutadans i ciutadanes puguen votar els projectes que més se s'agrade, i uns pressupostos que han anat també variant en funció un poc de la demanda i en funció també de millorar sempre i facilitar sobretot el fi últim, que és que una gran majoria de persones puguen votar.
0: Hem dit que ha començat ja aquest procés. Anem a veure com també valoren aquest grau de compliment, aquest grau d'execució de les propostes que al llarg del temps s'han plantejat, s'han posat en marxa. Anem amb les dades primer, perquè
1: sí,
0: són 400.000
1: euros. Són 400.000 euros en total.
0: I 300, poc també el calendari.
1: Sí, 320.000 euros per a projectes d'inversió i 80.000 euros per a despeses corrents, val? En les fases, bueno, pues jo crec que ho van dir ja en la roda de premsa, va començar este dilluns, val? La realització de propostes fins al 4 d'octubre, val? Després, hi ha hagut una variació perquè en la preselecció de propostes, si recordeu, abans tenien que avalar, val? I aquest tèrmin suscitava molt que la gent dia, bueno, jo ja he avalat, jo ja he votat, val? I no, entonces hem canviat aquesta paraula de aval per donar suport, val? És aquesta segon fase, que serà del 12 al 18 d'octubre. I ja, en últim terme, quan aquests projectes que han passat ja a nivell tècnic, que són valorats per els tècnics de l'Ajuntament, els que vull que agrair el treball que fan, perquè és de veres que n'hi ha moltíssims departaments implicats, una vegada ja passen a la fase de votació, que serà del 7 al 15 de desembre. I ja, pues, com sempre, a final d'any, coneixerem ja els resultats d'aquesta votació.
0: També es donava aquesta dada de participació de les propostes executades des de 2014, no?
1: Sí, efectivament estem al voltant d'un 80% d'execució. N'hi ha projectes que evidentment encara estan per fer i som conscients i volem arribar a fer-ho. Val? Però sí que és de veres que jo crec que aquesta consecució d'aixos 14 anys, no?, afiançant aixos pressupostos, han fet que després l'execució pues, siga prou alta.
0: Anem a veure com valoren la resta dels companys de la taula, com valoren aquest grau de compliment, aquesta execució de les propostes que s'han posat sobre la taula, les que s'ha fet, les que encara queden. Carles.
2: Bueno, a veure, sobre el tema de pressupostos, bueno, ja dient que porta 14 edicions, crec que és un bon símptoma, sobretot en el tema de la participació, que cada volta va més. Sí que és de veres que alguna volta sí que enxerrar pues, per poder millorar aquesta participació per sectors que tal volta no estan tan acostumats a participar, pues, com pugui ser la gent jove, no?, o sobretot també la gent més gran. Però bueno, poc a poc, i la veritat que en quant a l'execució d'accions o propostes que es fan, bueno, ja ho ha dit la companya Aroa, no? Ronda el 80% d'execució, algunes estan encara en procés d'executar-se, pues, evidentment, pues, sobretot si és una partida d'inversió, pues, la complicació que això comporta, no? En l'altre sentit, en el de gasto corrents, que al final no deixen de ser activitats, no? Una cosa, pues, com sigui, més lleugera de realitzar, no? Pues això sí que són més senzilles d'executar, i això sí que ho puc dir per experiència, perquè en joventut sí que ens ha caigut alguna de pues això, de tema activitats i tal, i la veritat que en aquest sentit també ha donat peu també a que es quedaren coses, és a dir, un primer any és per participatius, i al final, pues, veient la bona acollida d'aquesta activitat, pues, s'ha mantès en el temps, com pugui ser l'exemple del Fes Barri, per exemple, que ja va ser un primer any de participatius i que s'ha quedat, no? Ja, tres estius fent Fes Barri com un gasto corrent ja de la pròpia regidoria.
0: Jordi.
3: Sí, bueno, nosaltres des del Partit Popular no qüestionem els pressupostos participatius, no hi qüestionem que les alcoians i les alcoianes decidisquen una part de lo que és el pressupost municipal, no, al contrari, creiem que la participació és important i que és una eina que tenim que mantindre, i a veure si entre tots aconseguim, pues, que els pressupostos participatius cada vegada participi més gent. Nosaltres el que qüestionem és que si una persona participa, presenta una proposta, i aquesta proposta és validada, després la ciutadania la vota i finalment resulta guanyadora, el següent pas és executar-la dins d'un termini el més ràpid possible. I ahí sí que tenim que dir que sí que és veritat que el 80% de les propostes estan fetes, però aquestes que tenen molt d'import, que pareix que això s'ha modificat en els últims anys, perquè no passaré, però sí que aquestes que tenien molt d'import s'han quedat així un poquí arrastrats d'altres anys, no? Per posar un exemple, doncs des de 2023 tenim les pistes del tennis. Des de 2024 tenim la renovació del tartan de les pistes d'atletisme, des de 2025 tenim la llum de la Via Verda. Què és el que volem dir en això? Pues que, clar, a millor, abans de que tot el procés estigui fet, pues igual hi hauria que, entre tots els departaments, tindre clar, pues això ho farem així, així i així, i que el veí que ha fet aquesta proposta i que ha depositat el seu vot vesga que aquestes propostes no van retrasant-se, no? Entonces, pues, n'hi hauria que treballar, pues, per a que aquests terminis d'execució de les propostes que estan finalment aprovades, pues, es duen lo més avant, pues, lo més ràpid possible, i si no, intentar tindre en la web un poc més de transparència, dir, pues, mireu, això és que ara ha passat això, estem en aquest procés, perquè el veí, pues, diga, ah, vale, no s'ha fet, però es farà en aquest temps.
0: Carlos.
4: Bueno, yo no voy a meterme en datos ni en números, porque aquí que pienso que se ha dicho ya todo, más o menos. Lo que voy a centrarme es en lo que nosotros como Grupo Vox nos parecen los presupuestos participativos. Y nosotros estamos en contra, siempre hemos estado en contra, pero por una razón muy sencilla, porque no creemos que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, tenga que esperarse a que los ciudadanos les digan qué es lo que tienen que hacer. Muchas propuestas que se votan en los presupuestos participativos no deberían de someterse a votación. Tendría que ser el ayuntamiento, el equipo de gobierno, el que, por iniciativa propia, realizará todas esas actuaciones. Y ojo, que no decimos que no creamos que los ciudadanos no tengan que participar en la gestión del ayuntamiento. Todo eso es bueno, pero no a través de presupuestos participativos. La verdadera participación se ejerce desde el gobierno municipal, realizando las propuestas y las actuaciones que se deben de hacer. Y escuchando a los hosteleros, a los ciudadanos, porque los ciudadanos ya votan todos los días. Los ciudadanos continuamente, diariamente, están poniendo quejas, o bien por registro, o bien nos trasladan sus quejas a nosotros como grupo municipal, o al PP, o a Guañar, incluso al PSOE y a Ciudadanos, seguro que les trasladan quejas.
2: Y a Compromís.
4: Perdona. Y a Compromís, también es verdad. Los ciudadanos ya les transmiten sus quejas, pero y pero prácticamente no hacen la mayoría de trabajo que tienen que hacer. ¿Y sobre qué criterios se eligen unos proyectos y se eligen otros?
1: Técnico.
4: Ya, los técnicos, pero vamos a ver, ¿qué prioridad se tiene? ¿Es más prioritario cambiar el mobiliario del centro de mayores que el arreglar, por ejemplo, en el surtidor del parque de la zona norte, la cantidad de miles y miles de litros de agua que se pierden diariamente? ¿Eso es más prioritario? No, lo que pasa es que cambiar el mobiliario de los centros de mayores trae votos.
1: No,
4: y lo otro no.
1: De expropis majors.
4: Y lo otro no. Bueno, sí, pero hay cosas más prioritarias. Bueno, nosotros pensamos eso, de todas formas. Y también la participación, nosotros creemos que la participación es muy baja, creo que está en torno al 3% de la población. Esos son los datos que tengo yo.
1: Pues este es prou erróneo. Como no
4: y para ser tan poca,
1: pues...
4: de toda la población, para ser tan baja la participación, creo que eso no sería necesario.
5: Ya. Mari Carmen.
6: Bé, doncs, des de guanyar el COI, evidentment, estem molt a favor del tema de la participació ciutadana i creiem molt interessant que una partida pressupostària de l'Ajuntament siguin els mateixos ciutadans és que puguen decidir què es agradaria que anara davant o darrere en les seues prioritats. Considerem que participar és una cosa fonamental i que s'hauria de promoure encara més. El que també tenim, com ha comentat el company Jordi, és un problema en el tema de que n'hi haguen coses que després d'estar aprovades i tindre la partida pressupostària pues no es duguen a terme, com lo de la pista d'atletisme que ha comentat i altres coses. I això és fonamental. És fonamental perquè si no la gent pensa que a la fi no aprofita de res el participar. L'altre tema que volia comentar és que sí, pot haver un sector de gent que no participe, val? I això també hauríem de fer alguna cosa per a que no passi. Aleshores hauríem de determinar unes altres formes d'actuar a l'hora de fomentar la participació en els pressupostos participatius. Jo sé que Aroa estan fent canvis, que fan reunions en les associacions de veïns. Tal volta, una volta que passe estos pressupostos participatius, podríem pegar-li una volteta i aportar cada grup que està a favor d'estos pressupostos participatius, evidentment, i aportar les nostres idees per a que això puga funcionar millor i recolzar i treballar junt amb els treballadors de participació, que sé que treballen molt per esta regidoria. I després, en el tema de que s'aprova o no s'aprova el que es demana, jo crec que, com Jordi, demanaria un poc més de transparència, més facilitat a l'hora d'entrar a la pàgina web i poder saber com van les coses que ha demanat cada un, en quin estat es troba, i això facilitaria molt que la gent també tinguera més ganes de participar.
7: Molt bé. Bueno, pues es quedem en aquesta qüestió. Anem a fer una pausa i continuem.

0: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
1: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Continuem la tertúlia, estem parlant dels pressupostos participatius amb Baroa Mira, amb Carles San Salvador, amb Jordi Reig, Carlos García i Mari Carmen Paredes. Bueno, sobre la taula, aquesta qüestió que plantejava Mari Carmen, bueno, quines són les estratègies, Aroa, per exemple, per a poder motivar aquesta participació i muntar un poc aquestes xifres, que encara que han anat muntant poc a poc, encara pues, ens agradaria que més, o més col·lectius, perquè sembla que són les dones entre 30 i 70 anys les que més participen, no?
3: Sí, efectivament, nosaltres una volta que passa tot un procés, pues, aquestes dades que registrem pues, les valorem, val? I sí, efectivament són les dones entre 30 i 70 anys les que més participen. Aleshores, què és el que fem? Bueno, pues, en esta edició anem a fer tres tallers, ¿vale? Oberts a la ciutadania. Uno que es farà en el CIP Batoi, ¿vale? Per a el cicle de TASOC, més dirigit i encaminat als més joves. Altre que es farà en l'Associació de Veïns de Santa Rosa, i se, com dic, és obert a la ciutadania, i altre que es farà en Oliver, en el Centre Major d'Oliver, més dirigit, aunque puc entrar aquí i vulga, però més dirigit a la gent gran. Per què? Perquè s'adonem que ahí és on tenim que mirar, és a dir, als joves i als més majors. Evidentment, els homes volen que participen molt més, val? Però aquests dos focos són els que per a nosaltres són prioritaris i són importants. I jo crec que és important que entre tots dissenyem aquests pressupostos. Nosaltres, sempre que hem fet algun canvi en el reglament, jo crec que sempre hem tingut reunions en els diferents partits polítics, exceptuant, efectivament, Vox, que no apareix mai, però bueno, ells no creuen en aquesta democràcia participativa, i a la vista està, jo no soc periodista, però el titular és clar, no? O sigui, Vox va carregar-se, si entra, els pressupostos participatius. Jo crec que ha quedat claríssim i patent, perquè no creu en la participació.
4: No, però farem més coses.
3: Però bueno, llevat d'això, jo crec que sí, evidentment, per el que comenten els companys, tant del Partit Popular com de Guanyar, som conscients que n'hi ha projectes per a executar, projectes que són d'una inversió important i que sobretot són d'una tramitació també prou important. Pensem que l'administració és burocràcia, és engorrosa, però no deixa de que efectivament jo crec que la gent es mereix, no?, tindre pues, aquesta transparència. De fet, la pàgina web de participació l'hem modificat per aquest sentit, perquè es puguen veure, no?, pues, tots els projectes en aquestes edicions, si s'han fet, si no s'han fet, vale, en pro a aquesta transparència.
2: Carles.
5: Bé, jo crec que ha quedat patent, no?, en la primera roda d'intervencions eixa intenció dels partits que veuen molt positivament el tema dels pressupostos participatius, no? Pots referir-me, doncs, els dos partits de govern, més Guanyar i PP. Ja han vist Vox quin camí vol prendre, esta vegada t'ho perdonaré, aunque más que es dir que soy Ciudadanos.
4: No, es que estaba pensando en
5: sí,
4: que acabaré
5: sí,
4: igual.
5: Está claro, ¿no? Nos van furtar el color y al final, pues mira, tot.
4: Acabaré igual.
5: El cas. No, igual acabeu vosaltres pitjor. El cas és que en este aspecte crec que el més important, i crec que s'ha demostrat que any rere any, després dels pressupostos participatius, sempre s'ha fet pues, com un xicot de feedback, no? I poder parlar de quins aspectes es poden millorar, no? És una cosa que i tot sempre recorde el fet de, sempre diem el mateix anem a fer més accions per joves, no? D'ahir això d'anar al CID de Bató, i n'hi ha que fer més accions per gent gran, no? Pues com el d'anar al centre de gent gran d'Oliver, no? I crec que eixa línia és la que hi ha que seguir continuant, no? Perquè si verdaderament i els companys que recolzen la proposta aquesta de pressupostos participatius i la participació directa on els propis veïns escollixen o més bé proposen eixes millores per a la ciutat i ells mateixa s'avalen, bueno, ara es diu donar suport.
2: Donar no? Suport. Sí, una preselecció, no?
3: Crec que... Sí, si tindrem la preselecció, donar suport.
5: Anem a mantenir aquests conceptes, no? Per a no liar-se, no? I que ells mateixa puguen votar què és el més prioritari que hi ha que gastar eixe import de diners en la ciutat, pues, crec que això és la línia. I sempre xerrant, parlant i fent feedbacks per a poder millorar aquest grau de participació.
2: Jordi.
6: A veure, sí, incidir en el tema este de les coses que no s'han fet, no? Entonces, igual, durant aquestes tres edicions ja passades dels pressupostos participatius hem vist que s'han anat modificant coses, hem anat millorant coses, hem anat tots aportant, no? Pues, n'hi ha que aprendre dels errors, i el millor un dels errors és partides grans per propostes que sí poden tindre molts votos, que evidentment si estan com a propostes guanyadores perquè van a tindre molt de votos, però que després ofereixen una sèrie de dificultats que igual no poden tindre aquesta resposta immediata que la gent que ha votat vol, pues, això n'hi hauria que modificar-ho, perquè primera, ara el veí que a millor en 2023, crec que van ser quasi 1.000 vots, va votar per les pistes de tennis, veu que encara no estan, i després tenim un problema, és que a millor en això 100.000 euros a dia d'avui no tenim prou, perquè per exemple en la pista d'atletisme, que en un principi eren 180.000 euros, ja ens han dit que s'anirem a 220.000 o més, no? Entonces n'hi haurà que això treballar-ho seriosament. Jo crec que si el quid de la qüestió no està ni en que si 400.000 euros ni les propostes ni tal, és intentar què fem entre tots, no, per a fomentar més la participació. Està molt bé lo d'acudir a associacions de veïns, que ara per exemple en Santa Rosa hi ha tres jornades en les associacions de veïns, el que hem dit del CID de Bató i el que hem dit del Centre Majors d'Oliver, però tal volta també necessitaríem més campanyes en el carrer, no? En puestos que la gent, perquè això dels pressupostos participatius està molt bé, però m'agradaria saber quanta gent del COI sap d'esta eina, no? Pues no sé, potser n'hi hauria que anar, tindre més presència en instal·lacions esportives, en carrers, en parcs, no sé, buscar aquests nuclis de gent que està costant-nos acudir. És per una volta, no?
3: Sí.
6: Com acudim
3: a ella, però nosaltres tots els anys idem una campanya conjuntament en una empresa, i després sí que en la fase de votació, i si això després ho expliquem, ahí sí que incidim i estem molt presents en molts llocs perquè la gent...
6: N'hi ha que dir a la gent algo fàcil, no? Tens més de 16 anys, eres del COI?
3: Vota.
6: Vota, no? A veure com intentem
3: arribar. O proposa.
6: No? O proposa. Al final creiem que això és lo important, no? Que està bé participar, està bé que la gent decidisca sobre una part del pressupost, però sobretot que quan vote vesga que està fet, i intentar pues, que això tant per cent, que no anem a discutir si és el 3, el 5, el 10,
3: no, no
6: pues intentar... que siga el màxim possible.
4: Yo me mantengo lo que he dicho, estos presupuestos participativos, que parece que está muy bien, parece que a la gente se le promueva para participar en la gestión de la ciudad, pero esto es un paripé, esto es una compra de votos, pero claramente, porque lo que hay que centrarse es en que el ayuntamiento haga lo que tiene que hacer, limpie las calles, renueve los parques, que haga el mantenimiento que tiene que hacer. Porque,
2: pues
4: por ejemplo,
2: pueden plantear propuestas para eso,
4: sí,
2: ¿no?
4: Propuestas hay muchas. Mira, por ejemplo, Compromís en la legislatura pasada presentó muchas iniciativas al ayuntamiento que no se han hecho. Este año, esta legislatura que está gobernando, ¿cuántas de las que ha presentado se han hecho? Porque yo sé de varias que aun estando gobernando no habéis hecho nada. Y nosotros hemos pedido en ruegos...
5: Pero estás hablando de presupuesto participativo.
2: Sí, por favor,
4: no, estoy hablando de las cosas que se tienen que hacer al COI.
2: Sí, pero
4: que menos presupuestos participativos y más mantener la ciudad como se tiene que mantener. Es que básicamente es eso.
5: Es vale. Que mezcla temas porque no te argumentar y sobre presupuestos participativos.
4: No, es que los vemos,
3: sí.
4: No,
3: sí,
4: que estamos en contra. Vamos a ver.
3: Contra,
4: a ver, que se te meta en la cabeza. Estamos en contra de los presupuestos participativos.
3: Y si arriba va a gobernar, pues ya está claro que
4: los quitaremos y haremos las cosas que tenemos que hacer.
2: Mari Carmen.
6: Mari Carmen.
7: Bueno, así, Aquí mando y ordeno y aquí hago yo lo que quiero. Perfecto. Pues jo coincidís que en, menys en Vox, evidentment, que cosa més rara, en que sí, n'hi ha que incidir en que més gent participe, perquè la participació és fonamental i evidentment per això a Vox no li agrada. El que nosaltres proposem també és, si tenim que anar cap als jovens, també hem de clavar-se on estan els jovens, buscar una bona campanya en TikTok, per exemple, i coses així per a poder arribar a
3: més. En Spotify, anem a fer-la.
7: Spotify, pues perfecte. La qüestió és, també l'avançaria molt més a quan vosaltres feu l'anunci de que comença la campanya. Jo crec que abans de ja començaria a parlar en tots els llocs de que en tal data començaran els pressupostos participatius, per a que la gent no es vesga de ara a setembre, a desembre, limitar en el temps. Jo crec que podem estar parlant tot l'any de participació, de pressupostos participatius i fomentar el que la gent tinga ganes de fer una proposta.
8: Molt bé, bueno, mos queden no res per acabar la tertúlia. S'havia quedat alguna cosa per comentar, recordem aquestes dates, Aroa, un poc les característiques i bueno, per animar un poc també a la gent a que s'impliqui en este projecte, perquè són una partida de 400.000 euros que es poden aprofitar en idees de la població, no?
3: Sí, jo efectivament, bueno, com hem comentat, el dilluns va començar ja aquesta primera realització de propostes, pues alentar a la gent a que participe per la web o bé en aquests tallers participatius que van a fer-se a la ciutat, ¿vale? I en diversos dies consecutius. I sobretot pues bueno, pues estar pendent, no, de perquè estem cada volta, no, pues jo crec que estem incidint en campanyes cada volta més, no sé, vaig a fer una expressió molt senzilla, no, però més xules, no, i sobretot pa crear impacte, i jo crec que això és important i esperem que aquesta edició pues sí que pugem aquest índex de participació, que és el fi últim.
8: A més, crec que van ser pioners la comarca, no? I el,
3: sí, la comarca
8: i la Comunitat Valenciana, no? Que és un projecte que va començar a Sinal Coll i n'hi ha altres, sí, poblacions que l'han
3: notat. A veure, n'hi ha, no? Poblacions, Catalunya, per exemple, evidentment és pues el sumum de la participació en pressupostos participatius. Però sí que és de veres que nosaltres hem anat a diferents congressos i ens llamava l'atenció que ciutats prou grans, ¿vale?, no fan tots els anys processos participatius, a lo millor és bianual.
4: Sí que és de veres.
3: O una volta en la legislatura. Nosaltres fa 14 anys que any tras any, independentment de pandèmia, que va ser un any crític, ho hem fet. O sea, estan totalment consolidats. I això és el que volem, ¿vale? Aconseguir que any tras any pues es coneguen més i evidentment pues que es voten més.
4: Hay muchísimas poblaciones que no hacen procesos participativos, bueno, pues, y funcionan.
6: Pues no creo, jo sí que voldria fer un incís, és que m'agradaria que el govern fera un poc d'autocrítica de totes les propostes que es presenten als pressupostos participatius. Moltes estan relacionades en el manteniment i l'estat de la ciutat, no? Que ahí sí que coincidisc un poc en el que està dient vos, que si això estiguera bé, igual estos diners de pressupostos participatius o esta gent lo dedicaria a arreglar-me el banco, mejorar-me l'asfalt o tal, no? Entonces, sí. Ahí sí que coincidim en això. I a mi aquests diners, pues sí, destinar-los a activitats per joventut o pels barris o per la gent jove, que són més...
8: Bueno, la gent vota lo que necessita.
3: Sí, al final són propostes pròpies, no podem ahir tampoc.
6: Sí, sí, al final és... polítics locals som gent d'això, no? De les pequeñas coses, sí. Del banco, del jardincito, tal.
8: Bueno, que valga esta tertúlia per animar a la gent, que sí. Sàpiga, que arribi a la més gent possible, que n'hi ha eixa partida, en eixes possibilitats i que puguem, pues, donar a conèixer pues, les seues necessitats o allò que vulguin que es plasme a través d'estos diners. Jo vos agraïs, Aroa Mira, Carles San Salvador, Jordi Reig, Carlos García i Mari Carmen Paredes, la vostra participació en aquesta tertúlia. Arriben les notícies. Adeu.
6: Adeu.
3: Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.